0: Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. 917-700-700 o lineadirecta.com. El valor de ser directo.
1: Y hay jocs que no se expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.